Vischnanca Cimora, dad Antonia Sonder. Il tren porta davanti ils ons e cun els ils nosvils, ed els nem vec plecò. Il vent porta davanti il tren e cun els ils nos giovens, ed els na turnen vec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs ils oters, ciom vec riesch's e penden.

Las viaspras romontschas sondaits 23 de maig a las 8 in baselgia claustrala a Lyon, domenge l'ora 24 in baselgia de la Croix a Coira a las 6 e in es deper fin in es decincesmas a las 5 a Zug. Im magazin de mezzedì 20 de maig che è il sto e las 12 e 24 Prisca Bundi è stata la producenta responsabile Ursin Kadish o redigia las novitats ed ai microfon ats o accompagnia Toni Poltera.